0: Pedro Sánchez ha señalado en X en las últimas horas a los socios comunitarios que no se solidarizan con esta situación migratoria, sobre todo a países como Italia, que ha suspendido el acuerdo de libre circulación Schengen con España, aunque en la práctica no afectará a los ciudadanos europeos. Y en marcha la segunda operación especial de tráfico del verano, en la que la DGT espera unos 5,6 millones de desplazamientos. Otros inician o vuelven de sus vacaciones utilizando el transporte público, como el autobús o el tren. Nos vamos a la estación de Atocha, en Madrid, donde está Rosana Cuervo. Rosana, ¿se nota ya a esta hora la afluencia de viajeros?
1: Sí, sí que se nota y mucho. Aquí ya vemos un constante trasiego de maletas. Se espera un sábado intenso porque van a coincidir los que se van de vacaciones, los que regresan de sus viajes y además el movimiento habitual de un fin de semana. Hasta 4.375 trenes circularán estos días y hoy es el día más intenso. Algunos viajeros nos han contado sus planes.
2: Mi mamá viene ahora de vacaciones de Paraguay y de aquí nos vamos a Barcelona y Barcelona, Francia. Yo vivo en Francia.
3: Marsella, Portofino, Pisa, Roma y Nápoles.
1: Contaros también, Cádiz ha reforzado con medio centenar de personas más para ayudar a viajeros que necesiten apoyo y que Renfe ha anunciado una oferta de casi 1.200.000 asientos este primer fin de semana de agosto.
0: Gracias, Rosana. Y una buena noticia también en nuestro país es la oleada de incendios que por fin da un respiro tras dos semanas devastadoras. Álvaro Alcaide.
4: León concentra esta mañana la mayor preocupación por el incendio de Veguellina, en El Bierzo, que sigue activo en el nivel 2, aunque evoluciona de forma más favorable y mantiene un amplio despliegue de medios. En Castellón, el incendio de la Val d'Uixó ha quedado estabilizado tras 7 días de trabajo y cerca de 9.600 hectáreas calcinadas. También están estabilizados los fuegos de Fermosella en Zamora y de Herrera del Duque en Badajoz. Por su parte, Madrid y Ávila continúan las labores de vigilancia y refresco para evitar rebrotes. Además, 3 miembros de la UME han resultado heridos, 2 de ellos graves al volcar el camión en el que se desplazaban durante las tareas de extinción del incendio de la Sierra Oeste este viernes.
0: Del exterior, en Ucrania, otro bombardeo ruso de madrugada sobre la capital. Kiev ha dejado al menos 9 muertos y 28 heridos, entre ellos 4 niños. Lola Bex.
5: Las explosiones han iluminado el cielo de Kiev después de que Rusia haya atacado con misiles balísticos de largo alcance y drones 4 distritos de la capital. El alcalde Vitaly Klitschko ha confirmado la cifra de víctimas y ha instado a los residentes a buscar refugio. Y por su parte, Ucrania ha continuado con sus ataques a las regiones fronterizas rusas. En Belgorod habría muerto una persona y otras 3 han resultado heridas por el impacto de varios drones y misiles ucranianos.
0: Así llegamos a las 9 y 5, las 8 y 5 en Canarias.
6: Radio Nacional de España.
7: Radio 5, Tot Notícies. Illes Balears. Radio Nacional d'Espanya.
8: Bon dia, són les 9 i 25 minuts d'aquest dissabte, 1 d'agost. Feim en aquesta hora el primer repàs de les notícies de les Illes amb Pablo Hernández, el control tècnic. Vos saluda Paula Bendito. Abans anem a conèixer la previsió del temps. Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García, bon dia.
9: Bon dia. Avui dissabte a les Illes Balears pugen lleugerament les temperatures. Els termòmetres marcaran màximes de 34 graus a Maó, 33 a Palma, 32 graus a Eivissa i 30 a Formentera. Serà un dia càlid i plenament d'estiu, predominant el sol i el cel clar o poc ennuvolat. Bufa vent fluix de llevant amb brises al litoral. És una informació d'AEMET.
8: Una informació que completam amb les temperatures d'ara mateix. Tenim 27 graus a Palma, a Eivissa i Maó. Aeroport Palma Mallorca serà el nou nom oficial de Sant Joan en lloc d'Aeroport Palma de Mallorca, com fins ara. Una decisió que ha pres el Ministeri de Transports a petició de l'Obra Cultural Balear i Fem-un Català. El canvi se formalitzarà mitjançant un ordre ministerial. I continuem a l'Aeroport de Palma perquè serà un cap de setmana d'intens trànsit aeri a tots els aeroports de les Illes fins diumenge, sobre superaran 5.139 vols, una xifra molt similar als mateixos dies de l'any passat. Només avui, a Palma, aterraran o s'enlairaran 1.100 avions, operació sortida de molts illencs que parteixen el mes d'agost de vacances, però sobretot aquí a les illes, operació arribada de turistes. Tot mentre part de la ciutadania continua manifestant el seu descontent sobre la massificació turística. Dissabte que ve, la plataforma Menys Turisme, Més Vida ha convocat una nova manifestació a Solla després de la celebrada Palma la setmana passada, que arribà a reunir 70.000 persones segons els organitzadors. Sobre les càrregues policials del final de la protesta, delegació del govern ha demanat al Ministeri de l'Interior l'obertura d'un expedient per determinar si alguns dels agents van cometre qualque tipus d'infracció susceptible de sanció disciplinària. El govern, per la seva part, manté prudència, tot i que no descarta que es produís alguna extralimitació d'alguns agents. Antoni Costa és el portaveu.
10: El govern no diu que no hi hagi pogut haver situacions en les quals hi hagi hagut una certa extralimitació. El que sí que dic és que la Policia Nacional i la Guàrdia Civil tenen la nostra confiança.
8: Mentre el PSIP torna ahir a sortir públicament per donar-li suport i avalar les passes que ha donat fins ara el delegat del govern, Rosario Sánchez és la candidata socialista a la presidència del govern.
11: Jo el que veig és un delegat de govern que actua i una presidenta del govern de les Illes Balears que s'amaga i se'n va de vacances. El delegat de govern està fent exactament allò que va dir que faria el primer dia.
8: I més per Mallorca, va una passa més enllà i demana la suspensió cautelar del servei actiu dels agents implicats en les càrregues policials de diumenge. Els ecosobiranistes han sol·licitat formalment la compareixença parlamentària del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i del delegat del govern, Alfonso Rodríguez, a qui reiteren les peticions de dimissió. Escoltam el diputat de Sumar Més al Congrés, Vicenç Vidal.
12: Volen garantir la seguretat dels nostres ciutadans i que policies que van actuar fora dels protocols no poden seguir als carrers, no poden seguir amenaçant en els nostres ciutadans. Era un poble indignat, no un poble criminal, i això ho hem de garantir.
8: Els ecosobiranistes presentaran mocions en tots els ajuntaments de Mallorca per condemnar l'actuació policial i en suport de les reivindicacions de la manifestació. Arran de la crisi oberta amb l'allau de milers de migrants que han entrat a Ceuta des del Marroc, el portaveu del govern diu que el govern central està desbordat i reclama una nova política migratòria que atengui les demandes de les comunitats autònomes. És Antoni Costa.
10: És realment terrible veure un govern absolutament desbordat per una situació que ja se li està quedant gran. No es pot seguir, per tant, negant el problema. Ni tampoc es pot seguir mirant cap a una altra banda. És absolutament urgent i necessària una política migratòria que no deixi desemparades les comunitats autònomes.
8: I canviem completament de tema. Més de 145.000 habitants de les illes viuen en zones amb aigua de consum humà no apta o en risc. La situació és sobretot alarmant a Menorca, on el 25% del territori l'aigua que surt de l'aixeta està salinitzada o contaminada per nitrats. És l'alerta que llança Aliança per l'Aigua, que ha elaborat un informe amb dades del Ministeri de Sanitat. De mitjana, el 60% dels aqüífers de les illes estan en mal estat, el 90% en el cas d'Eivissa. Des de l'Aliança per l'Aigua critiquen que la recent llei Òmnibus ha debilitat els controls ambientals per fer noves construccions, cosa que perjudica la situació. Juan Calvo és el seu director.
13: No es pot créixer sense suficiència hídrica i s'ha d'enfortir els límits i els controls en lloc de lo contrari, que és el que s'ha fet ara per part del Parlament Balear.
8: Aliança per l'Aigua demana frenar el desenvolupament urbanístic a les illes i fer una gestió més eficient de l'aigua. I anant fins a Eivissa, Talamanca tampoc tindrà aquest estiu camp de boies ecològiques. L'Ajuntament eivissenc culpa el Ministeri de Transició Ecològica de posar pals a les rodes i de negar-los la subvenció per dur a terme el projecte el 30 d'abril, sense marge de maniobra per enguany. Per això, Ports de les Balears finalment assumeix el projecte que espera estar en vigor l'estiu vinent. Ignasi Gras.
14: Enguany no hi haurà tampoc camp de boies ecològiques a la platja de Talamanca, Eivissa. Des de l'Ajuntament culpen el govern espanyol i el Ministeri de Transició Ecològica d'aquesta situació. Argumenten que el projecte ja està redactat de fa 3 anys, però que després de falta de respostes, el 30 d'abril se'ls va denegar la subvenció amb la qual el consistori hi comptava per dur a terme el projecte. Rafael Triguero, alcalde d'Eivissa.
15: En esa subvención que tenían para ejecutar esta... Este campo de boyas, sabiendo que el tiempo se nos echaba encima de que este verano fuese una realidad, pues el 30 de abril recibimos una notificación por parte del Ministerio de Transición Ecológica que finalmente este campo de boyas no se va a ejecutar por parte del Gobierno de España. 3 años perdidos, 3 años de una auténtica tomadura de pelo.
14: Ara serà finalment Ports de les Balears qui s'encarregui d'aquesta actuació i la posterior gestió del camp de boyas ecològiques. Toni Marcant, director de Ports Balears.
16: El Ministerio tuvo dudas jurídicas durante el proceso y al final... Nosotros ya veíamos que esto tenía que acabar así. Al final sabíamos perfectamente que al final lo tendríamos que gestionar nosotros, porque veíamos muy difícil que desde Madrid, que no gestionan ni campos de boya, los pudieran gestionar de alguna otra forma.
14: Està previst que ja estigui present de cara a l'estiu del 2027.
8: Per cert, que la Fiscalia ha presentat una querella contra Ports Illes Balears precisament per una demanda motivada per la gestió d'uns camps de boies. La demanda l'ha posada l'Associació de Navegants de la Mediterrània, que acusa l'executiu d'implantar nous camps de boies ecològiques mentre la seva licitació, valorada en 5,8 milions d'euros, està suspesa arran d'una altra demanda presentada per la mateixa associació. La querella va dirigida a 4 càrrecs de la Conselleria de la Mà. Un d'ells, el director general de Ports, Toni Marcant, dona per fet que tot quedarà arxivat.
16: No tindrà conseqüències, no arribarà enlloc, vull dir que en dubte pues una pròrroga d'un contracte, és un tema contractual i per tant estem molt tranquils i el govern està molt segur de que simplement és una manera de cridar l'atenció perquè no arribarà a cap lloc perquè no s'ha fet cap irregularitat.
8: I és el moment de repassar l'actualitat esportiva. La Copa del Rei Mafre de Vela s'inaugura oficialment avui i la competició arrencarà el dimarts que ve amb 5 intenses jornades de regates. El rei Felip VI també hi participa amb una nova embarcació, l'Hispània. La competició inclou 6 categories, incloent una exclusiva per a dones, la Women's Cup. Dilluns hi haurà entrenaments oficials i a partir de dimarts es faran les regates amb un dia més llarg de prova costanera. En tennis, el tennista alemany Alexander Zverev, número 2 del món, ha completat un estatge de 10 dies de feina a la Rafa Nadal Academy de Manacor per preparar la gira nord-americana de pista dura, en especial el US Open, quart i darrer gran slam de la temporada. I per acabar la cultura, repassam l'agenda d'avui de l'Atlàntida Film Fest. En el penúltim dia de festival, l'actor mexicà Gael García Bernal rep el Master of Cinema. Abans del dematí farà una xerrada a Esbaluart i durant el vespre es lliurarà el guardó La Misericòrdia. Després se projectarà Backrooms. Per acabar el vespre hi haurà concert de la Zawi a qui sentiu de fons. Així que van més notícies de les illes a partir de 1:30.
17: Actualidad cultural en Radio 5.
18: No, Whitney Houston no se suicidó.
19: 8:03 a.m. Buenos días. La música vuelve a estar de luto. Ha muerto la cantante y actriz en Whitney Houston a los 48 años de edad.
18: Falleció el 11 de febrero de 2012 a los 48 años en la bañera de una habitación de hotel en Beverly Hills. La investigación oficial concluyó que fue una muerte por ahogamiento accidental. En su organismo, cocaína y medicamentos, pero no hubo intención de quitarse la vida. El escritor Alejandro Pedregosa perdió a una gran amiga que sí se suicidó, pero lo que busca en la cantante no es el fin, sino el proceso, el sufrimiento que la llevó a la muerte, y ahí sí que descubre a su amiga que se quitó la vida. Leemos el poemario Lo que sé de Whitney Houston, de Alejandro Pedregosa.
20: Ayer dijeron en la radio que las mujeres en España se suicidan 3 veces menos que los hombres. Se me ocurre que quizá te hubiera gustado vivir en España. Muere en un lugar eminentemente suicida, como en una bañera, con drogas en el cuerpo, o sea, intoxicada. Y lo que nos interesa de eso es romper un poco el estigma que pesa sobre las personas que han cometido suicidio o sus familiares, ¿no? Entonces, este libro trata un poco de eso, es dar una visión sobre la salud mental e intentando romper clichés y de un modo poético. So goodbye. Please don't. La idea, la figura de Whitney Houston nos sirve aquí como un tótem o un eje al cual se le adosan otras miles de historias de la pena. De la pena y del amor, porque no es un libro solo de que reflexione sobre la pena, sino reflexiona, y a mí esto me parece básico, sobre el amor de los que se van. Los que se van dejan un amor, y ellos no lo saben, porque si no, no se hubieran ido.
18: Lo que sé de Whitney Houston no es una biografía de la cantante. A partir de su historia, el poemario conecta con muchas otras vidas anónimas marcadas por el dolor y la fragilidad.
20: Nadie se siente vergüenza porque tus células se vuelvan locas y ataquen a tu cuerpo generando un tumor. Sin embargo, todavía hay estigma cuando tu salud mental se revuelve contra ti y te hace tomar una mala decisión en un terrible momento, en un mal momento, porque el suicidio en la inmensa mayoría de las cosas no es otra cosa que eso, una mala decisión después de una mala temporada.
18: Utiliza su figura como un símbolo de esa fragilidad humana, el amor, la pérdida, la depresión y el suicidio.
20: Chrissie Brown es la hija y se suicidó varios años después de la misma exacta manera que su madre, en otra bañera. Y creo que es un poco el resumen de esa tristeza, pero también de ese amor, de esa mala suerte en el amor, ¿no? Con la desdicha de la salud mental pululando de mala manera por su vida. Aclararemos que en el poema habla Chrissie Brown, la hija, le habla a su madre, ¿no? Y le dice: tu herencia tuvo mucho de excesiva. Me dejaste un padre yonqui con 150 millones en billetes de celulosa verde. También un medio hermano me dejaste, que pronto fue mi amante y mi camello. Y tal vez el jurado no logró ponerse de acuerdo en ese punto, mi asesino. Con él hice un reality en la tele, y así arrastré tu nombre y tu apellido todavía un poco más, hasta el abismo blanco de la vergüenza blanca, donde beben y escupen los hombres de Georgia. El estigma del suicida hace que nadie te cante, hace que te orillen, que te esquinen. Desgraciadamente a muchas familias, claro, le da vergüenza, ¿no? Es decir, entonces, desde ese punto de vista, yo lo que quería hacer también es eso, es un canto al amor que deja.
18: Lo que sé de Whitney Houston, publicado por Cuatro Lunas, es ante todo un libro de amor. En España se suicidan de media unas 11 personas al día. Como dice Alejandro Pedregosa, la tristeza del suicida es no darse cuenta de todo el amor que dejan. Y ese amor está en estos versos. Susana Santaolalla, Radio 5, Todo Noticias.